0: però pues, bueno, puntualment podem tindre algo més d'aquesta temperatura, i per a que els oients se facin una idea, n'hi ha mapes que en València estan donant 45, 46, inclús n'hi ha algun 47, no? Està clar que és un poquet exagerat, però serà una onada forta, però afortunadament París, que se quedarem una miqueta al marge.
1: Una onada forta que durarà diversos dies a la província?
0: Sí, en principi, encara que ahir va refrescar, estem per damunt de les temperatures que tenim, estan per damunt de la mitjana. El que passa és que quan venen aquestes onades de calor estem molt per damunt de la mitjana. Pareix que a partir de dijous se regularitzarà un poquet, però a llarg plaç continuem estant per damunt de la mitjana. O sigui que així que com la ola acabarà pues, dijous, divendres, però continuarem en temperatures elevades.
1: Clar, continuarà fent calor, és mes de juliol, tindrem calor així al territori, a la província de Castelló, amb també aquest focus i aquesta mirada posada, Vicent, en aquestes tempestes seques, que és probable també que tornem a tindre esta setmana per així per l'interior.
0: Sí, al tindre tanta calor, especialment pues, en la zona que se solen fer sempre, que és interior de la província, especialment al nord, conforme va passar ahir desgraciadament, pues, tenim aquesta possibilitat. Cada dia van variant de puestos, però sempre se fa alguna coseta. Així i tot, la previsió no és que tinguem massa tempestes seques. Això seria una bona notícia, però com sempre estos dies tenim que extremar qualsevol precaució és poca, perquè pues, bueno, sabem conforme està tot i en qualsevol tonteria se pot liar algo gran. Clar. I hem d'anar molt, molt, molt en compte.
1: Doncs estarem molt pendents de l'horatge, com sempre. En una jornada, Vicent, que comentàvem avui, que tenim el cel molt tapat, molt, molt grisenc, que este dilluns a la província de Castelló.
0: Sí, així i tot, ja pareix que se van dissolvent un poc els núvols. Jo ara mateix estic així en la Salzadella i ja el sol ja guanya, però bueno, tenim núvols i bueno, sempre, encara que el dia no és radiant, jo crec que ajuda una miqueta a portar un poquet millor el tema de la calor i bueno, si està tapat sempre irradia menys i és positiu per a les temperatures.
1: Bueno, pues Vicent, estarem molt pendents, sobretot aquesta jornada del dimecres, que podria ser la més calorosa a la província de Castelló, amb aquests valors que tornaran a tocar els 40 graus. Així que, Vicent, paciència amb la calor i sobretot moltíssimes gràcies per la informació que ens dones cada dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja ho saben, moltíssima precaució, ja saben tots els consells que estem donant aquestes setmanes en quant a la calor. Avui una miqueta d'alè per tal de preparar-nos per a aquesta onada que, com ens comenta Vicent Ibáñez, ens deixarà valors alts, no tant com les nostres províncies veïnes, com el cas de València i Alacant, però, per supost, farà calor així a la província de Castelló en una jornada, per cert, en la que avui registrem 33-34 graus de màxima en molts punts de la província de Castelló. Amb aquesta informació arribem a la una. Els anem a deixar amb els serveis informatius i de seguida tornem a ser Hoy por Hoy Castelló. Fins ara.
2: Hoy por Hoy Castellón. Andrea Jarque.
3: Para no perderte en lo que pasa.
4: Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es una noticia de última hora.
3: Escucha lo que importa.
4: Hora 14.
3: Con Javier Casal, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Cadena Ser. Meterse en un jardín con Eduardo Barba.
4: Esas hojuelas tienen una forma, pues que como se van colocando alrededor de la ramilla, dan un aspecto como de limpiatubos.
3: Hoy por hoy, con José Luis Sastre, Cadena Ser.

0: en rodaja.
1: En castellà.
0: Aleshores, jo, per exemple, als trossets de pa li dic yesques de pa.
1: I, de fet, com se diuen les torrijas en València? Yesquetes.
0: Yesquetes en ou, que diem a ma casa.
1: A ma casa.
0: Efectivament. A ma casa, en la nostra casa, que és al final on aprenem a parlar. Clar. I on
1: nosaltres som del mateix poble i al nostre poble es diuen yesquetes en ou. Potser en algun altre poble que parle, que sigui en València, perquè en castellà tots coneixem torrijas, però potser que en un altre poble
0: es diga d'una altra manera.
1: Ens agradaria que algú dels nostres
0: oients... Sí, a mi una de les coses més boniques que té el valencià és que en cada raconet es parla d'una manera i s'utilitzen diferents expressions i paraules. Així que a mi me pareix preciosa. Així que...
1: I que potser en algun poble, en lloc de dir està més dur que tello, diuen una altra cosa.
0: Una altra cosa. A veure, alça el braç, així, Valero.
1: Que ens ho envien.
0: Estàs més dur que tello, eh? També, Manuel Valero, moltíssimes gràcies.
1: És que m'ocurre.
0: Moltíssimes gràcies per vindre una setmana més a la ràdio. No serà l'última, perquè
1: ens
0: vas dir tot el mes de juliol amarrat a la ràdio.
1: L'últim dia sempre hi ha sorpresa.
0: Sempre hi ha sorpresa. Hi ha un recull ahí, un tast de frases freses que dona gust. Així que això serà a final de mes. De moment, Valero, gràcies per obrir amb nosaltres la setmana. I nosaltres ja ho sabem que tornarem demà, com sempre, puntuals a les 12:20. Així a l'Hoy por Hoy Castelló. Fins demà.
1: Adéu. Adéu. Ciao.